Miu Chupi, de Gian Fontana. Sin mincha sen de via, sin fons e sin glaces, ter ligen spirlegria, carina matta mia, il fiug de tes ils ners. Las flures, las pli fines, aieu purtau dels auls. Las tias nialas brinas orna cun las branzinas, cun mes de vischs, schicauls. Jeu asce ti caporger, ti biala, miu chupi. El secca senza incorger, mo els vents pon maina storger, l'amur el cor a mi.